0: Música nit.
1: Música nit.
0: La música dels teus somnis.
2: No. Aquesta nit, amor.

Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.

Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

de teixir molts moments que hem de patir i algun rato de felicitat comptada.

Escoltes Música Nit.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: L'estil mediterrani. Les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Dues hores de la cultura musical catalana. La divulgació dels principals esdeveniments, els homenatges i celebracions. L'ambient sardanista. Els diumenges a les 8 del matí, Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. El programa sardanista de Nova Ràdio Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Dues hores de la cultura musical catalana. La divulgació dels principals esdeveniments, els homenatges i celebracions. L'ambient sardanista. Els diumenges a les 8 del matí, Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. El programa sardanista de Nova Ràdio Lloret.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí. Els matins del cap de setmana, sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Dues hores de la cultura musical catalana. Amb Jordi Roques.
2: Bon dia, sardanistes. Ben trobats a l'antena de Nova Ràdio Lloret a la primera hora de sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Estrenem més. L'estiu avança. Comença l'agost. Els saludem amb música. A veure si es porta més bé que aquests juny i juliol, que s'han passat de mida amb la calor i que de moment sembla que porta el mateix camí aquest agost. Fem-ho amb música del mestre Vicenç Acuña, amb la seva sardana Agost, que ens interpreta les cobles Milenària i Sant Jordi, sardana escrita per a dues cobles.

Les cobles mil·lenàries Sant Jordi ens han interpretat Agost, del mestre Vicenç Acuña. I seguim amb els dissabtes de sardanes a Lloret. El proper dia 8 hi trobarem la cobla Mediterrània, que començarà amb la sardana per escoltar del mestre Eduard Oldrà, la Siseta. Escoltem-la de la mà de la cobla Sant Jordi.

Per la Cobla Sant Jordi hem escoltat la Siseta, sardana del mestre Eduard Toldrà. La Siseta, sardana del 1924, dedicada a la filla de l'autor, Narcisa, que l'homenaven així a casa, Siseta. Composició dolça, tendra, suau i deliciosa, per ser escoltada amb tranquil·litat. Passem a l'aplec gironí d'avui, que serà el 40è aplec Ribes de Freser, i fem un passeig musical per aquesta vila. Per començar, una sardana de títol Amics de Ribes. És del sabadellenc Carles Santiago, per desitjar als amics de Ribes un bon aplec. La podem escoltar per la principal del Rosselló.

Hem escoltat Amic de Ribes del mestre Carles Santiago per la principal del Rosselló. Situem-nos a Ribes. Ribes de Freser és de la comarca del Ripollès, situat al cor de la vall homònima, la vall de Ribes, al Pirineu Oriental. Es troba al nord de la regió de l'Alt Ter. Limita al nord amb Queralbs, a l'oest amb Planoles i Campelles, al sud amb Cant de Bànol i Ogassa, i a l'est amb Pardines. Té dues estacions del Cremallera de Núria i estació del tren convencional, que arriba fins a la Cerdanya. Tothom que va a Núria ha de fer cap a Ribes sí o sí. El mestre Josep Coll i Ferrando va dedicar a la vall, una inspirada a Cerdà, la va titular de Ribes, i la podem escoltar.

Per la Cobla Ciutat de Girona hem escoltat la Vall de Ribes, sardana del mestre Josep Coll i Ferrando, que va ser sardana de l'any 2017. El mestre Agustí Borgunyó, de Sabadell, també va dedicar una sardana a l'encís que li produïa la vall. La va titular Encisera Vall de Ribes i la podem escoltar per la Cobla Sabadell.

La Cobla Sabadell ha interpretat en Sisera Vall de Ribes, sardana del mestre Agustí Borgolló. El mestre Ramon Vilà, de Granollers, sembla que a banda del paisatge també el va encisar l'element femení de Ribes, dedicant-les a la sardana a les noies de Ribes. Escoltem-la per la Cobla Ciutat de Girona.

Hem escoltat del mestre Ramon Vilà les noies de Ribes per la cobla Ciutat de Girona. Marxem de Ribes de Freser. Fem una sardana d'estrena. Entre les sardanes estrenades recentment hi trobem la de la tarragonina Anna Abad, de títol Vistabella, dedicada a la vila de la Secuita, al Tarragonès, i estrenada a la Secuita mateix. La podem escoltar per la cobla Maricel, el dia de l'estrena.

cobla Maricel ens ha interpretat Vista Vella, sardana d'estrena de la compositora Anna Abad. Anem a les nostres sardanes solistes, amb una sardana dedicada al Fiscorn i una al Tible. La de Fiscorn és del mestre Antoni Albors, de títol A l'amic Moreno. Josep Puig, el Moreno, mític fiscornaire i gran persona, va ser el músic més destacat del segle XX amb el Fiscorn, triomfant en totes les places del país amb les millors cobles. Escoltem-la per la principal de la Bisbal.

per la principal de la Bisbal hem escoltat a l'amic Moreno, del mestre Antoni Albors. I la dedicada al tible serà del mestre Pere Mercader, Cant a la Selva, que podem escoltar interpretada per la principal de Cassà.

la principal de Cassanys, ha interpretat Cant a la selva del mestre Pere Mercader. Anem a les nostres altes músiques. En aquest apartat hem fet una trapalleria avui. El mestre Josep Colla i Lligora va escriure la sardana al Sereno. Podríem dir la més famosa tal vegada del seu catàleg de composicions, sardana dedicada al Sereno de Torelló a Osona, amb la melodia inspirada en l'antiga tonada que els serenos cantaven en castellà, que deia «Alabado sea Dios», «Las once han dado», etc. La sardana té lletra del propi mestre Coll, i el grup de manera de les Anxovetes la porten en el seu repertori. Escolteu el col·latge que us hem fet, amb una part de cobla per la principal de la Bisbal, un corió llarg, i la part de veu amb les Anxovetes, també un corió llarg, intercalats.

0: la principal de la Bisbal, i les anxovetes ens han interpretat el sereno sardana del mestre Josep Coll Lligora.
1: Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. La Costa Barabassut, sardanista.
0: Fem la nostra cartellera de proximitat, que és abundant. Per avui, com deien, 40è plec de Ribes de Freser, matí i tarda, amb les cobles Ciutat de Girona, Juvenívolo de Sabadell i Marinada. A Mollà, 26è plec, tarda i nit, amb les cobles Lluïsos, Sant Jordi i Ciutat de Cornellà. I a Caldes de Malavella, a les 7 de la tarda, Ciutat de Terrassa, audició de Festa Major. A Sa Pol, cobla Flama de Farners, a Malgrat, cobla Ciutat de Granollers, a Blanes, cobla Xaloc, i a Calella de la Costa, cobla Bisbal Jove. Aquestes quatre audicions a 7:45 de la tarda. A Sant Feliu de Guíxols, cobla a Rossinyolets, a 11:15 del vespre. Dilluns, dia 3, a Santa Coloma, a les 10 del vespre, cobla Flama de Farners. Dimarts, dia 4, a Palamós, a les 10 del vespre, festival amb so de cobla, amb la Simfònica de Cobla i Corda. Dimecres 5, a Palamós, també a les 10 del vespre, Memorial Ricard Vilassau, amb els mugrins i la principal de la Bisbal. Tot això en l'espai aquell anomenat l'Arbreda. També dimecres a Tossa, a les 10 del vespre, audició d'estiu amb la Ciutat de Girona. Dijous, dia 6, a Riudarenes, a 9:15, cobla Montgrins. A Palamós, a les 10 del vespre, continuen amb el festival amb so de cobla, amb el principal del Llobregat i Guillem Batllori. Divendres 7, a Sils, a les 10 del vespre, la principal d'Olot. I a Tordera, també a les 10 del vespre, cobla Mediterrània. Dissabte 8, a Malgrat, a les 9 del vespre, 29a nit de Festa Major, cobles principal de Banyoles i Ciutat de Girona. I a Lloret, a les 10 del vespre, cobla Mediterrània. Aquesta és l'abundant cartellera ben a prop nostra per aquesta setmana. Com veieu, l'estiu i les festes fan el seu efecte també positiu a la sardana. Posem-hi música. Serà la sardana del mestre Josep Viader, Palamós, Vila Bonica, ja que comencen el seu potent festival de cobla tan important de cada estiu. Ens l'interpreten la principal de la Bisbal.

0: La principal de la Bisbal ens ha interpretat Palamós, Vila Bonica, sardana del mestre Josep Viader. Fins aquí la primera hora de sardanes a Lloret, Blanes i Tossa, aquí, a l'antena de Nova Ràdio Lloret. Us esperem el proper diumenge, a la mateixa hora, amb més sardanes, i també, com sempre, a la carta, i trobareu els nostres programes, sempre que vulgueu, tota la setmana. Bon diumenge i bona setmana a tots.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
2: Cocodril Club. 28 anys en antena.
1: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
2: El programa revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí. Esteu escoltant Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. La selecció de sardanes de Josep Tibau.
3: Bon dia, amics sardanistes. Obrim la segona hora del programa d'aquest primer diumenge del mes d'agost. Amb tots vosaltres, sota la direcció i guió de Josep Tibau. I en primera instància comencem amb el moment Viladasau. Avui hem seleccionat la coneguda i bonica sardana que porta per títol Colometa, escollida millor sardana de l'any 1985. La versió que escoltarem és interpretada per la cobla principal de la Bisbal i la polifònica de Porreig. Per a tots vosaltres, Colometa, del mestre Ricard Viladasau.

La Cobla Principal de la Bisbal i la Polifònica de Puig-reig han interpretat Colometa del mestre Ricard Viladesau. A continuació, us convidem a escoltar la bonica sardana Àngela del mestre Narcís Paulís. Com a compositor va mantenir una continuada línia de qualitat. Àngela és una de les seves sardanes més conegudes amb un magnífic cant de tenora. L'escoltem per la Cobla Sant Jordi i aprofitem per felicitar a totes les Àngeles, Angelines i Angeletes que avui celebren el seu dia.

Hem escoltat Àngela, del mestre Narcís Paulís, amb la cobla Sant Jordi. El compositor Alfred Abad va passar de ser un compositor aficionat a el protagonista de moltes audicions, aplecs i ballades. Enginyer industrial, dansaire del grup Tarragona Dansa, l'any 2004 va escriure la primera sardana com a regal sorpresa per a la seva entitat i ara ja ha obtingut un premi popular de la sardana de l'any. De l'Alfred Abad hem escollit Bocins d'Història, estrenada a GURB l'any 2019 a motiu de l'homenatge que es va retre al gran sardanista i bon amic nostre l'Àngel Capdeferro, omnipresent, amb moltes ballades i aplecs. La interpreta la cobla La Principal de la Bisbal.

La principal de la Bisbal ha interpretat Bocins d'història, una sardana del mestre Alfred Tabat. Ballat fins al deliri a les places de Catalunya, musicat i cantat per les millors veus de moda de la Barcelona del primer terç del segle XX, Vicenç Bou va portar la sardana al seu moment de major popularitat. Les seves sardanes es convertien en melodies populars que la gent escoltava i cantava amb veneració. La seva música va travessar fronteres fins a arribar a Europa i Amèrica Llatina. Ara us convidem a escoltar una de les seves composicions més boniques, Jugant a mirades. La va escriure l'any 1915. La interpreta la cobla principal de la Bisbal.

Hem escoltat Jugant a mirades, del mestre Vicenç Bou, amb la cobla principal de la Bisbal. Lluís Buscarons va néixer a Castelló d'Empúries, població empordanesa de sòlides arrels musicals. Va iniciar els seus estudis de la mà del seu avi matern, Baldomer Pastells, conegut com l'avi Rau, qui va alliçonar-lo en l'aprenentatge de solfeig, flauta i flabiol i va ampliar els seus coneixements amb els mestres Martí Pou, Josep Cirilo, Esteve Palach i Josep Blanc i Reinal. Del mestre Buscarons, avui volem escoltar Em recordo d'Artés, amb la cobla principal de la Bisbal.

0: Hem escoltat la sardana Em recordo d'Artés, del mestre Lluís Buscarons, amb la cobla principal de la Bisbal.
1: Escoltes sardanes a Lloret, Blanes i Tossa.
0: I arribem a l'espai dedicat a les dones compositores. Avui parlem de Roser Benet i Castellà, nascuda a Girona el 14 d'abril de 1986, instrumentista de piano i viola. El seu pare, Jaume Benet, va ser un conegut compositor. Roser va estudiar al Conservatori Isaac Albéniz de Girona i posteriorment al Conservatori Superior del Liceu de Barcelona. Li tenim anotades tres sardanes: Blanes Joliu, del 2003, Recordant Blanes, de 2004, i 12 Cavallers, del 2007. La sardana que podem escoltar a continuació és Recordant Blanes, guardonada en aquest municipi en un dels premis per a joves compositors. L'escoltem amb la cobla Marinada.

De la compositora Roser Benet hem escoltat Recordant Blanes, amb la cobla Marinada. Salvador Coll, nascut a Santa Coloma de Farners, és intèrpret de flabiol i compositor de sardanes. Va tocar la Flama de Farners i amb la Principal d'Olot. Va cursar els estudis de flabiol al Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona i Conservatori Superior de Música del Liceu. També va cursar estudis de solfeig, harmonia, contrapunt, fuga i composició al Conservatori de Música Isaac Albéniz de Girona. D'ell, avui, escoltem Pa amb tomàquet i pernil, amb la cobla Flama de Farners.

Hem escoltat la proposta del mestre Salvador Coll, pa amb tomàquet i pernil, un bon esmorzar musical que ens ha ofert la cobla Flama de Farners. Carla Santiago i Roig, compositor de sardanes i músic, ha desenvolupat una prolífica carrera dins del món de la sardana i entre les seves activitats cal destacar que va ser fundador i representant de la cobla Ciutat de Cornellà, d'on va ser instrumentista de flabiol, tenora i tiple. Ha estat premiat en diversos concursos de composició i ha escrit més de 100 títols, molts dels quals enregistrats. A més, porta escrites unes 150 revesses. De Carla Santiago escoltem avui La plaça del Paraigües, que ens interpreta la cobla Salvatana.

La Cobla Salvatana ha interpretat La plaça dels paraigües, del mestre Carles Santiago. Encara que nascut a Calonge, Enric Vilà, des de finals de la guerra, va viure a Torroella. L'any 1943 va començar una etapa importantíssima en la seva vida professional, fundant juntament amb Ricard Viladesau, Martiria Font i Jaume Sabater la Cobla Orquestra Caravana. El 1956 va ingressar als Mogrins, on hi va romandre 9 anys, ja que va haver de deixar-ho per motius de salut. El 1974 va tornar a tocar amb la Baix Empordà i Foment de la Sardana. Ara li escoltem Estimat amic, escrita amb Joaquim Ferrer. La va dedicar l'Eugeni Molero Pujós. Ens la interpreta la Cobla Principal de la Bisbal.

La cobla principal de la Bisbal ha interpretat Estimat amic, dels mestres Enric Vilà i Joaquim Ferrer. Vinculat al món de la sardana a través dels seus pares, Marcel Artiaga es va iniciar a Granollers de la mà de Josep Maria Ruera, el solfeig, i Josep Guallà, en harmonia, mentre que com a intèrpret ha estat deixeble de Claudi Arimany, en flauta, i de Ramon Roger, Àngel Pont i Francesc Elias, el tible, amb qui precisament va obtenir el títol de professor de tible al Conservatori del Liceu. Artiaga és autor d'una quarantena de sardanes de les que avui hem seleccionat Tiblejant a Sant Joan, una obligada amb variacions que podem escoltar amb la Cobla Montgrins i el propi Marcel Artiaga, de solista de tible.

Hem escoltat Tiblejant a Sant Joan, del mestre Marcel Artiaga, amb la cobla Mongrins. I amb aquesta calor de rerefons i en ple mes d'agost, us desitgem bona fresca, bon diumenge i bona setmana, sardanistes. Ho fem amb Maria Àngels, una sardana que ens interpreta la cobla principal de la Bisbal i que és del mestre Joaquim Soms.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. La Biblioteca de Lloret impulsa 7 cursos de lectura pel proper curs escolar. A l'habitual de tarda de llibres s'hi sumen 5 propostes més per adults i una d'infantil, titulada El Club dels Moomin. La directora de la biblioteca, Gisela Ruiz, assenyala que l'objectiu és promoure el gust per la lectura en adults i infants a través de diferents gèneres narratius i d'obres i autors claus en la literatura.
3: Aquest any hem volgut fer una aposta pel foment de la lectura i una de les eines bàsiques són els clubs de lectura. Aleshores, hem fet una proposta de 6 clubs de lectura per a adults i un club de lectura infantil, amb la idea que amb els anys doncs, puguem anar creixent en aquests clubs de lectura infantils també.
2: El club de lectura infantil s'adreça a nens i nenes de tercer i quart de primària, una edat en què ja saben llegir de manera autònoma i se'n pot treure molt de suc. No obstant això, si hi ha infants de segon o cinquè interessats i hi ha places, també s'hi podran apuntar. El més important és fomentar la lectura en edats primerenques perquè agafin l'hàbit des de petits.
3: La idea és que puguem parlar de llibres ja des de petits, agafem aquesta tècnica perquè, de fet, les lectures doncs les comprenem millor, evidentment quan les hem llegides, etcètera, però sobretot quan les compartim amb els altres, no? Hi ha sentits de les obres que els adquirim gràcies a la conversa literària amb els altres, i llavors el que volem és que els nanos, a banda d'enganxar-se a llegir, doncs puguin tenir aquesta competència, no?
2: Repassem ara les propostes pels adults. Entre altres coses, es recupera l'activitat Llegir al teatre, que anirà a càrrec del periodista Dani Chicano, especialista en teatre. Gisela Ruiz creu que és de rebut tenir aquest club de lectura tenint en compte el teatre tan potent que hi ha al municipi.
3: Amb el teatre tan potent que tenim en el nostre municipi, no? I la gran programació que fan, doncs, jo em sembla obvi que hi ha d'haver aquesta connexió, no? La lectura de textos teatrals amb anar al teatre i veure les obres. Aleshores, recuperem aquest club de lectura, el Llegir al Teatre, que serà els dimecres i que el farà un periodista que es diu Dani Chicano, gironí, especialista precisament en teatre.
2: Una altra de les propostes es titula Històries a tres veus. Cada trimestre es tractarà un gènere narratiu diferent, novel·la, poesia i conte, i es faran 3 lectures que tenen una connexió entre elles. Aquest anirà a càrrec de la filòloga Cristina Quesada, treballadora de la Biblioteca de Lloret, que també s'encarregarà del Racó de les Paraules, pensat per persones que estan aprenent català i que ja tenen un nivell B2 o B3. La psicòloga Teresa Ballester oferirà un club de lectura de literatura universal amb l'objectiu d'analitzar obres des del punt de vista psicològic. I per acabar, hi haurà la proposta Llegir per créixer amb la mateixa Gisela Ruiz, especialista en literatura infantil i juvenil. En aquest cas, els adults llegiran i comentaran obres adreçades a la mainada i als adolescents.
3: Apropar la literatura a pares, mares, tiets, tietes, avis, àvies, totes aquelles persones que tenen infants al seu voltant, també a mediadors que puguin ser bibliotecaris, mestres, etc. I la idea és aquesta, que com a adults puguem llegir literatura infantil, conèixer-la, conèixer els seus autors, conèixer doncs la riquesa que hi ha en aquesta literatura, que sovint ha estat doncs minoritzada, etc, per ser la que es dirigeix als infants, no? Com si això fos menor.
2: Aquest últim tindrà el reconeixement de formació per part del Departament d'Educació de la Generalitat pels docents. Les inscripcions de tots els clubs de lectura ja estan obertes i les places són limitades. Tots comencen a l'octubre, excepte l'infantil i el de literatura infantil, que s'iniciaran al setembre.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
5: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
4: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
1: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Bicloreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. Una ruta per Lloret amb mirada femenina. Aquest és el projecte que ha creat Nim Carbonell, estudiant del postgrau en desenvolupament frontend per a dissenyadors, com a treball final dels seus estudis. La pàgina web interactiva, elaborada amb la col·laboració de l'Associació de Dones L'Aurora, proposa un recorregut per 13 indrets de Lloret vinculats a dones que han deixat empremta en la nostra història del municipi. Escoltem la creadora del projecte, Nim Carbonell.
4: Llavors volia que fos alguna cosa que em representés i que m'agradés treballar, no? I llavors vaig dir, bueno, pues a mi m'interessa molt el tema del feminisme, m'agrada molt el poble i crec que realment pues fer una ruta per als llocs rellevants vinculats a dones de Lloret pues era una molt bona oportunitat de donar visibilitat al poble d'una altra manera a la que estem acostumats, no? També. I treballar en un projecte que estava vinculat a mi de moltes maneres.
3: La selecció dels personatges van a càrrec de l'Associació de Dones L'Aurora, que va fer la recerca històrica i va facilitar tota la informació necessària perquè Carbonell pogués desenvolupar el web. La plataforma permet descobrir aquests espais i fins i tot filtrar-los segons diferents categories, com ara el tipus d'indret.
4: Bueno, hi ha com diferents punts, diria que en total són uns 13, però per exemple hi ha el Museu del Mar, no?, amb l'Alliberada Parés, tenim el Castell de Sant Joan amb Sicardies de Montsoriu, l'Ermita de Santa Cristina amb Santa Cristina i alguns altres llocs doncs, emblemàtics del poble, no? O sigui, són uns quants i realment a la web pots filtrar per quins llocs pues, són la visita gratuïta, quins llocs són accessibles amb cadira de rodes, o si vols filtrar per tipus d'espai, pues, si és un espai exterior, un espai interior, un edifici, una escultura, etc.
3: L'objectiu és donar a conèixer la història que s'amaga darrere d'aquests espais i posar en valor el paper de les dones en el patrimoni de Lloret. La pàgina és molt visual i també ofereix informació sobre l'accessibilitat de cada indret, indicant si s'hi pot accedir amb cadira de rodes, bastó o caminant. A més, està adaptada tant per consultar-la des de l'ordinador com des del telèfon mòbil. Ho destaca la mateixa Nim Carbonell.
4: És una manera de conèixer una mica més la història del poble des del punt de vista que no sol ser el que rebem i mira, connectar una mica més amb els espais que tenim a prop nostre.
3: Si voleu descobrir aquesta ruta en clau femenina, ja podeu consultar-la a lloret-femení.netlify.app.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Tu poses el ritme.
2: Nova Ràdio Lloret.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. Més de 5.200 racions del menjador de l'Escola Àngels Alemany s'han pogut recuperar a través del projecte Rex Catering. Això representa que aquesta prova pilot ha evitat el malbaratament de més d'una tona d'aliments i ha generat un important estalvi ambiental i econòmic. El projecte va arribar al municipi de la mà de l'AFA de l'Escola Àngels Alemany amb l'objectiu de conscienciar sobre la importància de reduir el malbaratament alimentari i donar una segona oportunitat als excedents del menjador escolar. La regidora de Medi Ambient i Salut, Vereda López, en fa una valoració molt positiva i recorda que l'Escola Àngels Alemany i la seva AFA fa temps que treballen d'una manera molt responsable en el seu menjador.
4: Crec que ha sigut molt important, primer, tot el treball previ de l'escola, que és una escola doncs, que ha treballat des de fa molt de temps amb un ús responsable a l'hora del menjador, amb tot aquest doncs, intentar malbaratar el menys possible, amb tot un treball pedagògic darrere, i això ha sigut com la culminació de tot aquest projecte que ja portaven ells, no? I també doncs, haver pogut enllaçar-ho tot amb aquesta vessant social i que al final s'aprofiti tota la ciutadania d'aquests aliments que estan en perfecte estat, que a més són boníssims, que segueixen una alimentació superequilibrada, crec que al final és tot un cicle tancat perfecte. La veritat que ha sortit tot molt bé.
3: Recordem que a través de Rex Catering s'aprofiten els àpats cuinats que han sobrat del menjador escolar, que estan en perfecte estat pel consum i s'ofereixen a la ciutadania a través d'una màquina expenedora. El personal de cuina els envasa i amb la col·laboració de l'alumnat s'etiqueten abans de disposar-los a la màquina expenedora situada a l'exterior del centre educatiu. D'aquesta manera es promou un consum més responsable, es redueix el malbaratament alimentari i s'impulsa l'economia circular. A més, els resultats de la prova pilot també evidencien un important impacte ambiental. En aquests mesos de funcionament s'han evitat 14.000 quilos d'emissions de CO2 a banda de generar un estalvi econòmic estimat de 32.000 euros. Durant aquesta primera prova pilot, les racions s'han distribuït de manera gratuïta. De cara al curs vinent, el preu serà simbòlic, d'un euro per àpat. A més, hi ha la voluntat d'anar aplicant el Rex Catering a altres escoles i també diverses entitats que puguin estar interessades, tot i que s'haurà de fer de mica en mica.
4: La intenció és ampliar perquè al final l'objectiu és reduir al màxim el malbaratament alimentari i llavors som conscients que altres escoles doncs, evidentment també sobre menjar i per tant poquet a poquet, perquè això és veritat que requereix doncs, d'una feina del personal, requereix d'una inversió, requereix de doncs, al final molts factors que s'han de lligar tots i hem de preparar-ho tot molt bé perquè surti també com ha sortit aquesta vegada, però llavors poquet a poquet intentarem doncs, al final amb l'objectiu final no? de reduir al mínim aquest malbaratament alimentari i llavors poquet a poquet anar ampliant a diferents escoles o entitats o al final això es pot ampliar a moltíssims llocs, no? Però anirem poquet a poquet.
3: Quan es va posar en marxa el projecte el setembre passat, Lloret de Mar es va convertir en el segon municipi de Catalunya a adherir-se a aquesta iniciativa impulsada per la Fundació Residu Zero i coordinada per la plataforma Aprofitem els Aliments amb la col·laboració i el finançament del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut, la teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. L'Ajuntament ha creat una nova zona verda a l'aparcament de Sa Caleta i d'aquesta manera naturalitza aquest espai de primera línia de mar. A més, aviat s'actuarà també en el Parc Infantil de la Sardana per ampliar la superfície i renovar els elements de joc. Amb l'actuació a l'aparcament s'ha reordenat l'espai i s'ha dotat la zona amb més vegetació i mobiliari urbà. Aquests treballs s'han fet de manera coordinada amb les obres de la nova rotonda de Sa Caleta, a l'encreuament de l'avinguda Pau Casal i el passeig Camprodon i Arrieta. La intervenció ha consistit en el canvi d'ús d'una superfície de 500 metres quadrats que servien d'aparcament de motocicletes per transformar-la en una placeta naturalitzada perquè en gaudeixin els vianants. Escoltem a Cristina Aymeric, regidora de Parcs i Jardins i també de Parcs Infantils.
4: Hem transformat aquesta zona, no? Aquests 500 metres que era un emplaçament per les motos s'han ubicat més a la part de diguéssim, del pàrquing, s'ha mogut aquest emplaçament i el que hem volgut és doncs, fer una miqueta ja un refugi climàtic que tan necessari és a les dates d'ara d'avui. I el que hem fet és una zona verda amb bueno, noves plantacions, noves palmeres, nous parterres. Hem acondicionat a les plantacions ja més planta sostenible i doncs, li hem donat un altre gaire més natural que crec que a la gent els hi ha agradat moltíssim.
3: Com a conseqüència, l'aparcament de motos s'ha redistribuït en dues zones i s'ha ampliat la capacitat de 107 a 121 places, repartides entre l'extrem oest i l'inici del passeig de Camprodon i Arrieta.
4: És el que demana moltíssima gent, gent gran que també va a la platja i que després necessita una miqueta l'ombra d'un arbre, no? Doncs ara aquestes plantacions són, aquests arbres són petits, però mica a mica aniran donant aquesta ombra que tan necessària és. I doncs això, no? Naturalitzant una miqueta, traient ja el formigó i doncs aprofitant i posant una miqueta tot el tema verd, més sostenible i doncs això, perquè la gent pugui gaudir, si més no, del paisatge mediterrani que tenim en aquest passeig marítim.
3: L'actuació ha comportat l'enderroc de vorades interiors i la modificació de tram de la vorada perimetral, a més de l'aportació de sauló amb l'anivellament del terreny i la compactació. La remodelació de l'espai ha culminat amb la instal·lació del sistema de rec, la plantada d'arbres i palmeres, a més de la formació de parterres enjardinats amb terra fèrtil i vorada de contenció. D'altra banda, com dèiem, hi ha un nou projecte per remodelar el Parc Infantil de la Sardana. Uns treballs que consistiran en l'ampliació de la superfície de la zona de jocs en uns 50 metres quadrats, amb el desplaçament de les tanques laterals. A més, també es farà una renovació integral dels elements de jocs infantils, tot i que es mantindrà el disseny actual, amb una estructura multijoc en forma de vaixell com a element principal.
4: Volem fer una remodelació també perquè tingui doncs, això, no? Més ombra, ens van morir a la sequera dues palmeres que les van tindre que tallar, doncs fer una miqueta més, aprofitar més jardineria i aprofitarem per canviar aquest barco, posar un de nou, falta també un cronxador. Jo sóc molt pro elements naturals, considero que hem d'anar traient dels parcs infantils els cautxos i tal i aprofitar més doncs, posar sorra no? de perdiu, d'ull de perdiu, no? d'aquesta que tant als infants els agrada jugar als espais exteriors i anem una miqueta amb aquesta dinàmica.
3: Finalment, el projecte també inclourà l'enjardiment parcial de l'espai de l'àrea d'esbarjo.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
8: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la tarda.
2: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical de la Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnic tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic-tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnic-tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.
2: A l'estiu, Nova Ràdio Lloret.
3: Seguim el teu ritme.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Nova Ràdio Lloret.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu. Connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
2: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Manya.

0: La cançó de l'estiu.
1: Què tal, Coco? Encetem la cinquena i penúltima hora dedicada a les cançons de tots els teus estius. En l'anterior entrega us vàrem comentar que el 1993, que és l'any on ens vam quedar, es van produir dos fenòmens d'aquells gairebé irrepetibles. Però això ho explicarem d'aquí uns instants, perquè d'aquell 1993 volíem dedicar un temps, per exemple, a un paio simpàtic que ens ho va fer passar molt bé, amb dos noms, Mink DeVille o Willie DeVille. Aplaudiments per ell, sisplau, que aquell 93 ens va fer el Demasiado Corazón.

Demasiado Corazón, que va ser utilitzada com a sintonia de capçalera d'un programa de títol similar o exacte durant molt temps. Era Willy DeVille en directe. Estem a 1993 i seguim amb ritmes calents, sabrosones. Això també, aquell any, va ser tot un fenomen. Encara no era possible descarregar-se música gratuïta i quan un disc agradava, es venien molts discos. Aquest va ser el cas de Mi Tierra. De Mi Tierra.

possiblement aquell 1993 va ser el millor any per Gloria Estefan, perquè d'aquest disc va vendre un total de 14 milions de còpies. Només a Espanya, 1 milió. I només a Estats Units, 200.000 còpies. Ah, però aquell 93 també sonava una coseta senzilla, però molt agradable. Dels UB40. Every hour, every day I'm learning more. Higher Ground. The more I learn, the less I know about before. Recordes, Coco?

què és exactament l'amor, eh? I l'amor, Coco? Avui, com està l'amor? El tens més o menys controlat? A prop teu, sí o no? Aquell 1993 es va publicar en una versió remix un dels temes que Freddie Mercury en el seu dia havia gravat en solitari sense els Queen, el Living on My Own. Recordem que ell ens deixava el 24 de novembre de 1991.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: Freddie Mercury, recordat, reeditat el 1993. Un estiu per al que estem donant una volta ara mateix i del que ja us vaig dir en l'anterior entrega del programa i avui al començar, que es van produir dos fenòmens gairebé irrepetibles. Dues produccions discogràfiques espanyoles es van convertir en números 1 mundials. Van vendre milions de còpies Los cantos gregorianos de los monjes de Silos.

Sí, això es va fer molt popular. Va traspassar les fronteres de les produccions limitades o elitistes. Tant és així que crec recordar que la Direcció General de Tràfic va recomanar al personal que no es posés el disc

molt més comercial, fins i tot. I tothom recordem la imatge del president dels Estats Units, George Clinton, fent la coreografia, o intentant fer la coreografia, de la Macarena de Los del Río. Un duet que portava moltíssims anys treballant i mai els hi havia passat una cosa similar.

0: I els oients habituals d'aquest temps de Ràdio Musical Riba igual deuen estar pensant: això no és típic ni clàssic del Coco. No, però és que ja vam comentar que a l'estiu canviem els hàbits, canviem els horaris i possiblement amb la música ens tornem molt menys exigents i qualsevol coseta fàcil ens recorda dies de festa, de vacances.
1: Macarena sueña con el Corte Inglés y se compra los modelos más modernos. Le gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo.
0: Dins del terreny de les curiositats, al passar a 1994, recordar que van triomfar dos èxits que no eren originals d'aquell any, no, eren molt anteriors.
2: Uca, xaca, uca, uca, xaca, uca, uca, uca, xaca.
0: Això era original del 1973, de 21 anys abans.
3: I can't

0: What you do to me.
1: Però tenia molta gràcia. Us apropàveu a la cabina i ens demanàveu la cançó del Uka Uka, que en realitat es diu Hook and a Feeling.

Hot Kind of Feeling del grup Blue Sweat va tornar a triomfar 21 anys més tard, el 1994, però segurament a aquest èxit va ajudar i molt una campanya publicitària del Corte Inglés. Sí, ja en aquells anys la música ajudava a vendre un producte a través de la publicitat i la publicitat, que molt sovint utilitzava clàssics, ajudava a fer cultureta musical. L'altre tema que es va posar molt de moda l'estiu del 94 i que no era nou era el Hey Baby, original dels anys 60. El grup era un grup de laboratori que es va dir The Estrella Band perquè era la cançó de la campanya publicitària de la cervesa.

0: des dels anys 60, recuperat el 94. Però amb la perspectiva que dona el temps transcorregut i tots aquests anys que han passat des de llavors, sens dubte, de l'estiu del 94 ens quedem amb un altre fenomen, amb un altre One Hit Wonder, però amb una cançó que curiosament coneixen fins i tot els més joves. I com també us deia en alguna de les entregues d'aquests especials del Coco dedicats a l'estiu, era molt important que comptés amb una coreografia. Però el curiós és que han passat molts anys i la coreografia continua a les festes que organitza el Cocodril compartint festes majors i la continua sabent i recordant gent de totes les edats. Bé, sovint ens demanàveu la cançó de Pili Ganarà, però no era aquest el títol.
1: Diri Ganarà.
0: Era una producció del grup Whitefield.

0: Aquesta no és la música habitual d'aquest programa que potser escoltes per primera vegada, que has descobert com per casualitat tot passejant per el dial o navegant per internet, però és estiu, companys. No estiguis trist, no estiguis trista, perquè han passat tants anys des que ballaves aquestes cançons. Al contrari, alegra-te'n per haver-les disfrutat. Allò que es diu que nos quiten lo bailao. Algú va dir: alerta amb la tristesa. Dos punts. És un vici.
1: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
2: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació Formació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.
3: Això és Cocodril Club.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: Germans Cocodrolos, arribem al 1995. Recordes aquest...

0: The Rhythm of the Night va ser el gran One Hit Wonder d'una banda anomenada Corona. Però no va ser la cançó oficial d'aquell estiu 95, no. En aquella ocasió, aquesta va ser...
1: La canción del verano.

0: Quina història, no?
1: Que és Proyecto Uno.
0: El grup es deia Proyecto Uno. I la cançó, El Tiburón. La de No pares, sigue, sigue. Bueno, és d'aquelles que realment va provocar un empatx. Però va ser la cançó de l'estiu de 1995, que m'imagino que tu ja hi eres. El 1996, recordo que quan sortia de marxa amb la colla d'amics i tornava a casa a les 6 o quarts de 7 del matí, no em podia treure del cap aquella cançó que deia...

pur, autèntic, complepistes, eh? Era el Free From Desire de Gala. Però el 1996, la cançó oficial de l'estiu era aquella que et recomanava: apaga el televisor i enciende tu transistor.

solo se vive una vez. Aquest és un bon consell, eh? Per cert, que estava pensant que la paraula transistor està en desús. I és una autèntica llàstima, no? Perquè els transistors van revolucionar la nostra vida. Caramba! Música de festa. Cançó de l'estiu 1996. Solo se vive una vez amb las Azúcar Moreno. Però aquell estiu també es va posar molt de moda la cançó de la campanya publicitària de la cervesa i era una cançó que ens donava bon rotllo. Es deia Celebration.

La banda per aquesta ocasió es va dir Fan Factory. Però passem a 1997. Aquell any també va tenir un gran impacte comercial la cançó de la campanya publicitària de la cervesa. I a més, és una cançó que identifica les festes cocodril, quan tenim l'ocasió, molt sovint, per sort, de compartir una nit d'estiu popular, gratuïta, per gent de totes les edats, amb tota la música que ha fet història, i d'adaptar aquest programa de ràdio en directe a Sessió de Ball. Pensem que aquesta defineix el que sempre pretenem i normalment aconseguim: amor i respecte. Oh!

una d'aquelles cançons que sap a cervesa d'estiu. Però l'estiu de 1997 es va provocar un d'aquells fenòmens que només es dona de tant en tant en la música. Era el seu primer disc, però va ser una passada com sonava a totes hores per totes les emissores musicals i després a la nit, als pubs, a les discoteques. Un gran record per l'amic Pau Donés i la seva flaca, aquella flaca que ens va fer tan feliços el 97.

primer gran èxit dels Jarabe de Palo, de Pau Donés. A totes hores, aquell estiu 97, sonava per la ràdio. I quan, per la ràdio, aquell estiu, obríem telèfons i preguntàvem quina cançó et dona bon rotllo, la majoria deia aquesta. Aquesta.

el bon dia dels meus amics els Pets, el 1997, però aquesta va ser l'autèntica... It's a happy, happy world on a happy, happy day. It's a world in harmony with our world. 1998. You've only got to wish all that your dreams... Aquest era un món feliç. Happy World. El grup Blue For You. Sí, sisplau, una altra canya. Hem de valorar el treball dels creatius publicitaris de les campanyes de cada any, de cada estiu, de la famosa cervesa catalana, perquè musicalment també eren un èxit. El 1998 no va ser cançó de l'estiu, però el destaquem aquí, perquè es va convertir en el disc més venut de tota la història de la música gravada a Espanya. Faltaven només 2 anys perquè la gent pogués començar a descarregar-se cançons gratuïtament d'internet i, per tant, mai més s'aconseguiran aquelles xifres. El 1988, 10 anys abans, el disc més venut va ser l'àlbum Descanso Dominical de Mecano, i així es va mantenir durant 10 anys fins que aquell 1998 el va desbancar venent uns quants més Alejandro Sanz i el seu Corazón Partido.

0: Et pot agradar o no, però realment va aconseguir una fita molt important Alejandro Sanz amb aquell Corazón Partido que ha quedat per la història com el disc més venut de tota la història de la música gravada a Espanya. El 1998, però, aquesta va ser...
1: La cançó de l'estiu.

0: Casillas, claro, era Ricky Martin. I la Copa de la Vida.
1: La Copa és la bendició.
0: La cançó dels Mundials de Futbol. Ricky Martin, però, també va ser dels pocs intèrprets que va repetir cançó de l'estiu important dos anys consecutius. 1999. Living la vida loca.

0: Un altre d'aquells fenòmens curiosos, eh? El prove. Prove, Miguel. Era Triana Pura. De moment, abans de passar a la sisena i última hora especial del Coco dedicada a les cançons de tots els teus estius, que farem tots els anys 2000 fins a l'actualitat, doncs us deixem amb una autèntica producció rodona d'aquell 1999.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
0: Des d'Alemanya, Lou Vega recupera el Mambo número 5 del rei del Mambo, Pérez Prado, dels anys 50, i torna a omplir les pistes. Un tema realment...

0: acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu. Connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.

0: Revival de l'Albert Malla. La cançó de l'estiu.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar novament en connexió. Encetem la sisena i última hora dels especials del Cocodril dedicats a les cançons de tots els teus estius. Vam començar el 1963, quan aquest fenomen va sorgir de manera espontània, amb aquella cançó que deia «Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí». I ara ja hem canviat de segle, ja hem canviat de mil·lenni i estem a l'any 2000.
2: ¡Vámonos!
1: ¡Vámonos! Aquell any, el vell amic Carlito Santana s'ho va endur, tot va arrasar. Tots els premis van ser per al seu àlbum Supernatural, del qual es va extreure com a primer single aquest fantàstic Corazón Espinao, amb la veu de Maná. Any 2000.

You're 16, You're Beautiful and You're Mine. Aquesta fins i tot la va gravar Ringo Starr, l'ex-Beatle. Cançó de l'estiu 2001. El 2002 va ser l'any de Camins.

0: El meu amic Gerard Quintana, al capdavant del Sopa de Cabra, la van encertar plenament amb aquesta cançó que va sorgir, com tants d'altres èxits, com per casualitat. Un dia us vam explicar l'origen dels camins. Sí, corria 2002, però aquell estiu, aquesta va ser...
1: La cançó de l'estiu.

Serehe. Va agafar prestat per la seva tornada, per el seu estribillo, l'inici del que van dir era el primer rap de la història, el Rappers Delight de Sugar Hill Gang. Sí, va ser cosa de brujeria, com elles diuen, que fossin número 1 a mig món. No tan sols a Espanya, també a Itàlia, a Alemanya, a Suïssa, a Mèxic. Increïble. L'estiu del 2002 va ser per les Ketchup.

0: i el 2003. Aquell va ser l'estil de glòria per David Civera. Bye Bye va ser...
1: La canción del verano.

Ladies and Gentlemen, alguns estius, sobretot dels últims, és a dir, ja dels anys 2000, podem dubtar de quina va ser exactament la cançó de l'estiu. Però no és aquest el cas del 2004, perquè està claríssim que el 2004 va ser Dragosti Dintai. Bueno, això ho podríem traduir més o menys com l'amor sota el tiler. Va ser el One Hit Wonder del grup Ozone. Ens la demanaven com la cançó dels romanesos. Posa la cançó dels romanesos, ens deien a cabina, però no, són moldaus, viuen a Bucarest. I la cançó parlava de l'amor en temps de l'SMS. O sigui, encara no teníem el WhatsApp, però realment els missatges de text dels mòbils ja van revolucionar.

el grup Ozon i la cançó del 2004, L'amor sota el tiler. Parlant de l'amor en temps del SMS. Això que ara normalment només utilitzen els bancs i gent antipàtica, que et notifiquen coses antipàtiques. Atenció, el 2005 va arribar el primer reggaeton de la història. I llavors no ens podíem ni imaginar que pràcticament duraria més de 20 anys. Oh. Això era la gasolina.

0: Paulina Rubio va triomfar d'allò més amb aquesta cançó el 2006, però aquell estiu, aquesta va ser...
1: La canción del verano.
2: Opa, yo viajo en corra, pasa gallina y pasa menina.

0: i més d'un oient deu estar al·lucinant que en el Cocodril Club sonin coses com aquestes. Ah, però és estiu. Però poca conya, perquè amb aquesta conya de cançó, Opa, jo havia ser un corrà. Va ser el segon videoclip més vist del món, el 2006. L'intèrpret, el Koala. Opa, toma.
1: Opa, yo viajé en corrà.
0: Anem al 2007.
2: Si fuera...

L'estiu del 2007 sonava, i molt bé, aquest tema del sueño de Morfeo para toda la vida, que sempre ens ha enviat bones vibracions positives. Si

0: Caminando por la Vida, que és el que fem sempre aquí, al Coco Club. Des que ens vam posar en marxa en el llunyà octubre de 1993. Ah, però ara estem al 2007. Amb la rumbeta de Melendi.
1: Voy.
0: Jo crec que el 2008 un dels fenòmens musicals va ser l'estrena de la pel·lícula Mamma Mia, que va revitalitzar totes les cançons d'un altre dels fenòmens importants de tot el segle XX, dels ABBA. I els més joves van descobrir aquelles cançons. Aquí tenim el tema central, el Mamma Mia, però amb la veu de Meryl Streep, com a la pel·li.

Meryl Streep protagonitzant Mamma Mia el 2008. El 2009, la cançó de l'estiu va tornar a ser la cançó de la campanya de publicitat de la cervesa, amb el grup Billy the Vision and the Dancers. És un grup suec, la cançó no va ser feta expressament per aquest spot de publicitat, era una cançó ja publicada originalment 5 anys abans, el 2004, descoberta per un creatiu publicitari a internet, així com per casualitat. Encara que la lletra és trista, la música és alegre i sempre ens ha donat bon rotllo. Diu, abandonat com un gat d'estiu. Bueno, la veritat és que recordem tots aquelles imatges fantàstiques de l'espot rodades a Formentera. I kissed

Bueno, la cançó és coneguda com Tonight Tonight o Summer Cat. Why can't you leave me tomorrow instead? Why can't you leave me tomorrow instead? I gràcies a aquesta cançó i gràcies a les imatges fantàstiques de Formentera en el seu spot de publicitat de la cervesa, molta gent va decidir descobrir Formentera.

I nosaltres saludem especialment a tots els oients que ens escolten gràcies a Formentera Ràdio. Sabeu que sou uns autèntics privilegiats, oi? Quina enveja. Ja ens agradaria fer el programa sempre des d'allà. 2009. El 2010 va ser l'any del Waka Waka.

0: estàs ballant amb el Coco, eh? És música de festa, són les cançons de tots els teus estius en aquests especials del teu Cocodril Club. Algú va dir... Anima't, mai seràs tan jove com ara.
1: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
2: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnic tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.
3: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.
4: Nossa, nossa, así você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, así você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego.
3: Amb l'Albert Mañà.
0: Aquesta va ser la cançó de l'estiu 2012. Un altre fenomen, Michel Teló, un altre One Hit Wonder, I See You Pego.

Però, sens dubte, l'estiu del 2013 aquesta va ser la cançó Ja no parlem més venuda, sinó més descarregada. Gangnam Style. Un altre One Hit Wonder realment sorprenent.

0: Hey Sexy Lady, el 2014 va ser un altre d'aquells estius en els que no hi ha absolutament cap dubte.
1: Enrique Iglesias
0: es va endur la palma, la cançó de l'estiu del 2014. Això és el que podríem dir un disc rodó, eh? Bailando.

0: Un altre disc rodó, que dona bon rotllo. Tot un encert de Pharrell Williams per al 2014. Tu ja hi eres, oi? Ja feia una estoneta que hi eres, Bueno, per això utilitzem aquesta cançó per l'espai del bon rotllo quan et demanem que ens proposis cançons que et donin bon rotllo, com aquesta, Happy. Aquests són uns programes especials del Cocodril Club dedicats a...
1: La canción del verano.
0: Mark Robson i Bruno Mars. Gran èxit. Uptown Funk.

Una bona producció, sí senyor. Out and Funk. I amb un videoclip que corre per internet, divertidíssim, amb escenes de ball de cine de tota la història. L'èxit de Mark Ronson i Bruno Mars per l'estiu del 2015. El 2016 va ser per un noi nascut a Barcelona. Un noi que es diu Álvaro Soler i que li cantava a Sofia.

Sofia de l'estiu del 2016. El 2017, un altre fenomen, el Despacito, va ser, sens dubte, la cançó d'aquell estiu amb Luis Fonsi i amb la col·laboració de Kelly Rowland. Va ser la primera cançó en castellà, tot i que hi ha una versió que és bilingüe, en anglès, que va ser número als Estats Units des de la Macarena, que escoltàvem en aquesta sèrie de programes especials del Coco dedicats a la cançó de l'estiu, i que va ser l'estiu del 1995. És a dir, que des del 95 fins al 2017, aquestes van ser pràcticament les dues úniques cançons interpretades en castellà, número 1 als Estats Units.

Despacito. Com us comentava, va ser número 1 als Estats Units, però hauríem de recordar que des de 1955 només 6 cançons en idiomes que no fossin l'anglès van ser número 1 als Estats Units, i aquesta va ser una d'elles. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto está mirándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está buscando. Com tens el corazoncito, Coco? Però ens estem apropant a l'actualitat. El 2018...

La Rosalía en català, però amb el títol de Fucking Money Man. El 2020 va ser un estiu oblidable. Recordeu, estàvem tancats. Quan sortíem per coses essencials ho havíem de fer amb mascareta. Tampoc en alguns moments ens deixaven sortir ni al municipi del costat. Horrorós. Contínuament rebíem males notícies d'amics, familiars, coneguts o saludats que havien marxat a l'altra dimensió. Però, en fi, aquesta va ser la cançó de l'estiu 2020.

0: la funda.
1: Les veus de Karol G i Nicki Minaj i la cançó Tusa.
0: Ja no le copia nada.
1: L'estiu del 2021 havia millorat una mica, però encara déu-n'hi-do quin estiu vam passar. Sort que a Dua Lipa i a Elton John se'ls va acudir fer una cançó nova, però amb dos clàssics d'Elton, que és una autèntica meravella. Es diu Com.

Dua Lipa amb Elton John. Dua Lipa, que per cert va estar al Palau Sant Jordi arrasant en concert. I del 2022 podríem destacar, tot i que encara no era estiu, el gran èxit aconseguit per Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió. Let's go.

0: Moltes gràcies per escoltar-nos també en aquesta sèrie de programes especials del Cocodril Club dedicats íntegrament a...
1: La cançó de l'estiu.
0: La veritat és que jo m'ho he passat molt bé. Ai, procura ser feliç, cocodril.
2: És una os.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Ah.

0: Descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972 36 84 57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
2: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.

T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda, dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.

0: acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu. Connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
2: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

got no

Descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972 36 84 57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.

0: acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu. Connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.